0: ¿no? De hecho, es curioso porque el ministro de Exteriores italiano, lo que el argumento, la excusa que usó para no apoyar esa propuesta de España, Irlanda e Eslovenia, dijo literal pues que el pueblo israelí no tiene ninguna responsabilidad de lo que hace su ejército, ¿no? Y es interesante que digan esto, ¿no? Teniendo en cuenta que además, por ejemplo, la Unión Europea acaba de renovar, o sea, el 30 de marzo, el paquete de sanciones contra Irán, ¿no? Hasta abril de 2027 por las violaciones de derechos humanos del régimen iraní, ¿no? Entonces es curioso.
1: Ahí hay un doble rasero, genial,
0: Sí,
1: totalmente, ¿no?
0: totalmente. Sí, bueno, se hizo una propuesta de Francia y de Suecia ayer, ¿no? Que proponen restringir el comercio de los productos que vengan de territorio ocupado, de asentamientos ilegales, pero vamos, todo muy, muy laxo, todo muy sin concretar, que es lo que Francia, la Macron también dio una rueda de prensa, creo que fue el lunes, en la que, bueno, sí que condenó la violencia del Estado de Israel, pero no concretó nada. Entonces, cuando no se concreta, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Pura palabrería, ya.
1: Exacto. Hablando de dobles raseros y de cosas que no se concretan o de cosas que se dicen y no, luego no se cumplen, en tu artículo pones en relieve ese doble estándar que tiene el gobierno español, que por un lado pide a Europa que se deje de comerciar con Israel y por el otro continúa comerciando con Israel.
0: Sí, así es. Desde el inicio del genocidio, el Estado español, pues a pesar de su retórica y de posicionarse internacionalmente como la némesis de Netanyahu, ¿no? O de Trump, ¿no? Lo cierto es que ha continuado comerciando con Israel. Esto es algo que no decimos nosotros, esto es algo que dice el Centro de las Parlapau, ¿no? Que es un referente en el estudio de este ámbito, ¿no? O sea, ellos, por ejemplo, dicen que el Real Decreto del 23 de septiembre, ¿no? El Real Decreto 10/2025, pues que no se está cumpliendo, ¿no? Ese Real Decreto lo que pretendía era adoptar medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y para el apoyo de la población palestina, pero los diferentes informes pues dicen que no, ¿no? De hecho, el último informe del DELAS es del mes de marzo, o sea, calentito, ¿no? Hace apenas unos días, que lleva por título Opacidad y desinformación en las relaciones armamentísticas entre España e Israel, y está online y disponible para todas aquellas personas que quieran leerlo, ¿no? Y las conclusiones son claras, ¿no? Y aquí cito directamente al Centro de las, ¿no? El gobierno ha mantenido una política activa de opacidad y desinformación sobre las relaciones armamentísticas entre España e Israel y no ha hecho público ningún listado de los contratos administrativos adjudicados a empresas israelíes de seguridad y defensa, a sus filiales en España o a uniones temporales de empresas en las que participan empresas israelíes o sus filiales. Tampoco el Ministerio de Defensa ha hecho público el contenido del plan de desconexión de la tecnología militar israelí, ¿no? Esto es lo que dice el Centro de Alas, que también se queja de una desinformación hecha a propósito respecto a estos temas. Ellos dicen pues que la anulación de los anuncios de adjudicación o de los anuncios de formalización de los contratos no implica la anulación de la adjudicación de contratos, ¿no? Y se quejan de que el gobierno quiere engañar a la opinión pública. Estas son algunas de las conclusiones del último informe del DELAS, ¿no? Por eso en el artículo que publicamos en el martes en el Salto destacábamos este doble rasero, ¿no? Que mientras el Estado español pide a la Unión Europea la suspensión completa de estas relaciones comerciales con Israel, ¿no? Pues aquí se continúa negociando con Tel Aviv.
1: En este contexto, en el del PSOE, ¿no? El del señor Sánchez, Álvarez, exigiendo en Bruselas y llevando estos discursos a nivel europeo, los partidos a la izquierda del PSOE, Sumar, Esquerra y Bildu, también están exigiendo otro tipo de medidas para presionar a Israel. ¿Qué están pidiendo estos partidos?
0: Sí, pues bueno, han pedido en el Congreso, ¿no? Que se amplíe ese veto a Israel en relación al material policial, ¿no? Y de vigilancia que haya podido ser empleado en Palestina, ¿no? En la Palestina ocupada, ¿no? También se ha autorizado desde Esquerra y Bildu el que no se autorice el tránsito de buques y de aviones que transporten material militar hacia Israel y que se mantenga esto durante la próxima legislatura. Continúan pasando barcos y es verdad que la RESCOP, ¿no? Y el movimiento BD se anuncian siempre esos pasos. Muchos de ellos pues se desvían, pero lo cierto es que algunos de ellos continúan pasando, ¿no? Y bueno, quieren presionar o sea, Esquerra y Bildu quieren presionar al Ejecutivo para que se mejore la trazabilidad de la importación y exportación de armas, ¿no? Que siempre ha sido un tema muy muy opaco, ¿no? En este paquete de demandas se incluye, bueno, pues piden la reforma de la ley de secretos oficiales y que se elimine el secretismo de las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior en Material de Defensa y Doble Uso, ¿no? Para poder así pues trazar y rastrear mejor todos los datos del comercio de armas en nuestro territorio.
1: Pues Queralt Castillo Cerezuela, nuestra redactora de Internacional, muchísimas gracias por traernos a Salto ese análisis.
0: Gracias a vosotros. Chao.
1: Chao.
2: Bueno, y seguimos en el programa después de ese audio del Salto y vamos ya con nuestro último invitado, en este caso llamada telefónica. Estamos con José Luis, de la plataforma de afectados por la hipoteca. Hola, José Luis, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Ernesto.
2: ¿Cómo estén?
3: Muy bien, ahí estén. Ahora preparan y tal una movilización que anem a hacer comunitariamente el proper día 6 de juny.
2: Ah, llavors,
3: pues bueno, podríem dir que, bueno, és encara que l'objectiu d'aquesta entrevista no era això, però sí que quasi és molt, molt important dir-vos que hi ha una manifestació que hem convocat per al dia 6 de juny, que ha convocat el Sindicat d'Habitatge de València, el Sindicat de Llogateres, Entre Barris i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de València, i on col·laboren València no està en venta i Juntes per l'Habitatge, amb un munt d'organitzacions, i que també anem a ficar les possibilitats de que s'adherisguen totes les organitzacions que vulguin, a part de les que formen part d'aquestes plataformes que hem dit.
2: Per al dia, pues bueno, per al dia 6 de juny, se sap l'hora i per a, d'on sí, partirà?
3: Sí. Será a partir del día, es del día 6 a les 19 hores, y partirá de San Agustín, efectivamente.
2: Molt bé. Pues bueno, vaig a fer-te una proposta, José Luis.
3: Sí.
2: Ràpidament. Quant antes, si feu una cunya, poseu el text i nosaltres posem la música, si te pareix, i podem fer una cunya i anar radiant-la, si te pareix bé.
3: No, es pareix genial, sí. Sense cap problema.
2: Una cunya un minutet i mig, i així difonim la manifestació.
3: Perfecte, molt bé, ja la farem. Mira, a partir de... donem un par de dies màxim, i a partir d'ahir ja pues la fem en marxa, la fiquem en marxa.
2: Perfecte. Jo volia parlar amb vosaltres, amb tu, perquè ha vist les notícies que la situació de desnonaments és dramàtica. Estan augmentant molts des de que s'ha trencat l'acord social per els vots en contra de la dreta, no? Conta-nos un poc com està l'assunt.
3: Bueno, pues mira, la veritat és que sí, que efectivament en aquest moment estem en una situació preocupant, francament, perquè si ja estàvem molt preocupats en el poc que teníem, que era un real decret que evitava en algunes situacions concretes, perquè era prou limitat, però evitava desnonaments. Nosaltres calculem que aproximadament una quarta part de desnonaments s'evitaven, de famílies vulnerables sense alternativa i tal. Pues, i en tot i aixina, ja en l'any 2025, per exemple, al País Valencià, van haver pues, quasi 3.000 desnonaments, pues ara el que ens estem trobant, malauradament, és que al no hi haver ningú tipus de protecció, desnonaments que se fan, quasi desnonaments que, o sea, que s'insten, desnonaments que s'executen. Llavors estem en una situació que se caracteritza, bueno, per una banda, per una duresa terrible, perquè que no hi ha possibilitat de, en fi, d'agafar-nos a ningú mal normatiu, és terrible, però nosaltres el que diguem en realitat és que un real decret és una norma de rango inferior, en el sentit de que abans que el real decret n'hi ha tot un marc normatiu importantíssim que pareix que no serveix. Llavors, pues, estem francament preocupats per les interpretacions jurídiques i per el marc normatiu que en aquest moment com està funcionant, perquè tenim l'article 47 de la Constitució, que parla del dret a tenir una vivenda digna, tenim l'Estatut d'Autonomia, que efectivament en l'article 16 diu que ni més ni menys que que la conselleria pues garantirà el dret de l'habitatge i tenim a part pues bueno, diu que garantirà el dret a l'habitatge segons com estipula l'article 2 de la llei 2/2017, que és amb una vivenda digna o amb les ajudes necessàries per evitar que, bueno, que, o sea, per a garantir este dret, no? Però és que a part tenim tota la declaració de drets universals humans que parla del dret a la vivenda, l'article 25, i tractats internacionals de primeríssima magnitud com el tractat de econòmic cultural, de drets econòmics culturals i socials, que és el PIDESC, que és importantíssim i que, bueno, en la Constitució espanyola se diu que els tractats internacionals tenen força de llei i que no acaba de... O sea, no s'estan aplicant. Per tant, en definitiva, estem en una situació dura perquè pareix que si no hi ha un manament últim a nivell executiu, com si no hi haguera la sensibilitat ni el dret ni el marc jurídic per a defensar el dret a l'habitatge quan tot el món el defensa, saps? Llavors, pues, això és una característica. I l'altra característica terrible és les repercussions que té la gent. Per una raó, Ernesto, perquè en aquest moment, com tot el món sap, el mercat anomenat lliure, que nosaltres ficaríem cometes, perquè és lliure per a qui té diners, o per a qui té moltíssims diners, o per a qui controla el mercat a nivell internacional, ¿vale? Pues bueno, ese mercat no ofereix alternatives viables a la gent,
2: clar,
3: sinó que el que ofereix és uns preus impagables i, a més, unes pràctiques orientades fonamentalment a que la vivenda se considere no un bé, no un dret, no un bé d'ús, sinó un producte, una mercaderia financera i que ningú s'hi fica a tope, no? Llavors, pues bueno, aquesta situació té unes conseqüències terribles perquè cada vegada se retira més vivenda, més habitatge de lo que se considera el parc residencial i se dedica a usos especulatius, a revendre, lo cual es terrible que se venga vivenda de gent valenciana a l'estranger, quan a l'estranger o no a l'estranger, però a un capital que no l'emplea per a viure, sinó que l'emplea per a especular.
2: Claro.
3: Llavors nosaltres pensem que, bueno, tota aquesta qüestió hauria d'estar limitada, tindria que limitar-se el dret a la propietat, perquè si en l'article 33 de la Constitució bueno, se parla del dret a la propietat privada, també en el 33.1 se diu que la propietat té que tindre un fi social. Llavors pensem que hi ha una situació terrible. I res, Ernesto, definitivament estos desnonaments lo que estan ocasionant també és, bueno, l'últim desnonament que tenim té una família amb 4 filles, 2 majors i 2 menors, pues l'única alternativa que se li dona és un hostal per una setmana, que podrà ser reiterada una setmana més, però que després han d'anar. Llavors nosaltres anem a demanar que bueno, que l'administració, no només la general i l'autonòmica, sinó també la local, facin un esforç per a no deixar la gent, bueno, abandonada, saps? Llavors, pues bueno, aquesta situació és terrible.
2: O sea, que en definitiva, l'Estat i els partits que exercen el poder estan saltant-se les normes, les lleis, la Constitució, la Declaració de Drets Humans, en fi, tot el que té que veure en el dret a la vivenda, que està consagrat com a un dret, i ho han convertit en una mercaderia. Jo veia una notícia que me preocupava molt també, perquè la gent se faci una idea, i era de dos italians que tenien 24.000 vivendes en Espanya, que estaven especulant, sí, sí, en elles. O sea, això és el nivell de burreria que n'hi ha en este país. Com és possible que dos persones puguen adquirir 24.000 vivendes per a especular en elles, per a ficar...
3: Pues aquesta notícia és forta. N'hi ha fons d'inversió que tenen molt més. I te dic una cosa, el parc d'habitatge que tenim públic és molt xicotet. Nosaltres calculem que el 0,6 del conjunt, i a més el parc públic tal com està gestionat, que pues, estem molt preocupats perquè és un parc públic que, per exemple, Sareb, una part d'aquest parc teòricament que és públic, pues, no, des de fa molt de temps no està servint-se per a, des del nostre punt de vista, per a constituir automàticament un parc de totes i de tots, sinó que s'està convertint també en un fons per a aquell estat, primer per a fer el grandíssim negoci del segle i després ara pues, per a que l'estat haga caja, quan en realitat nosaltres estem pagant pues, un rescat bancari terrible i no s'està demanant ni l'expropiació de vivenda de tota la banca i la banca rescatada en concret, ni s'està demanant l'obligatorietat de cessió d'ús, etc. Llavors, estem, hi ha una altra mesura que estem clamant per ella, que és terrible, que és la prohibició de venda de vivenda per especular. És a dir, no se pot vendre la vivenda que necessita la gent, tirar a la gent i oferir-li a uno perquè té moltíssims diners per especular. Estem bojos o què? Llavors, des d'aquesta borrera que tu dius, nosaltres sí, nosaltres fem responsables seriament al conjunt dels partits polítics perquè aquestes mesures se deurien d'haver incorporat i no estan incorporades, i des de luego fem responsables als partits també de la dreta, que no fiquin en marxa mesures com el tanteig i retracte, que hi estava preparat, treballat, publicat i que era genial i que ara s'ha reduït damunt la capacitat econòmica per a adquirir vivenda. Mm-hmm. Llavors s'estan vinent vivendes, bueno, les últimes dades són terribles. Nosaltres tenim dades de que les tinc així damunt, de que en la Fontsanta s'han venut vivendes per 28.200 i per 26.300 euros.
4: La Fontsanta.
3: I no les adquirís l'administració, però també tenim en quatre carreres, també tenim en Marriols, etc. Vull dir que... Llavors, bueno, el tema del... que fem una crida en aquest moment. Nosaltres estem en una situació tan greu com que si el conjunt de la societat valenciana no es dona compte que s'ha d'intervindre d'una forma rapidíssima, pues, bueno, lo que s'està fent és propiciant que aquí això siga la llei de la selva, saps? Mm. I això és el que nosaltres estem en aquest moment suportant, no?
2: Vale, i què alternatives n'hi ha? Quines propostes teniu des de la PA?
3: Home, la veritat és que nosaltres fa moltíssims anys que tenim propostes damunt de la taula. De fet, mira, fa, per ser ràpid, no? Recordem que nosaltres, en tota humilitat, vam fer en el 2012 una iniciativa legislativa popular i vam arroplegar 1.403.000 signatures. I estem parlant de la necessitat del parc públic, per exemple, per a desenvolupar el parc públic, no? Llavors, mesures que podrien haver... La primera mesura per a nosaltres, que és fonamental, és una mesura que és que no hi hagueren desnonaments sense alternativa habitacional per a ningú. És a dir, en aquest moment, si se va a desnonar a una família, i sobretot de grans tenidors, hauria de haver un raonament i un viciament un poc de saber què beneficis té per a una propietat particular i què beneficis té per a la societat el que hi hagi un desnonament. Llavors, nosaltres creiem que no s'hauria de desnonar a ninguna família si no té una alternativa habitacional. I bueno, lo dels grans tenedors és que clama al cel. I te dic més, o sea, en aquest moment nosaltres com una alternativa concreta fa més de dos anys vam estar parlant en fons i els fons d'inversió, els fons voltor, alguns d'ells acceptaven que hi haguera una norma de la Comunitat Valenciana que permetira l'obligació de fer lloguer social i lloguer assequible. Estan acceptant-la i tanmateix no s'ha negociat en ells. per los governs que tenim. Llavors, pues, nos pareix bestial el que està ocorrint quan podria fer-se contractes de lloguer de diferents tipus. Saps, Ernesto? Mira, nosaltres tenim damunt de la taula des de contractes llamados por la LAU, en fin, hasta contractes que s'han fet en altres comunitats autònomes, en Andalusia, en Catalunya, i que nosaltres hem proposat a ser el País Valencià, com és el modelo Llogat, que no és ni més ni menys que l'administració se fa titular d'un contracte de lloguer d'una sèrie de famílies i que les famílies se subroguen, paguen el que tinguen que pagar. Llavors, aquestes possibilitats estan damunt de la taula, però no t'ho perdes. També el botànic va fer una qüestió que me pareix que és important reconèixer cada un el que fa i que pot servir. Per exemple, hi ha un decret, el 3/2023, que en l'article 13 diu que el Consell, per acord del Consell, si entén que hi ha un interès social important, pot obligar a un gran tenidor a fer una cessió d'ús de l'habitatge. Mm-hmm. Saps? Per un temps, però fer-la llavors... Bueno, per nosaltres és que clama el cel que no se fa això. Bueno, a partir d'ahir ja se podrien fer moltes coses, se podria no sols expropiar, fer tema de cessió d'ús, se podria parlar de totes les vivendes de la Sareb, se podria parlar de les vivendes buides. Com és possible que tinguem aproximadament unes, en tot el País Valencià, aproximadament nosaltres calculem un mig milió de vivendes buides i uns quants mil de vivents, decenes de mil en València, i que estiguen ahí buides? Llavors, tindria que buscar-se el mecanisme, les governs locament, per aconseguir que aquestes vivendes estiguin en funcionament. I si els problemes per estar en funcionament, per exemple, són de persones particulars, nosaltres entenem que l'administració hauria de garantir el cobrament i hauria de garantir el manteniment de les vivendes. El que no se pot fer és que tindre les vivendes buides. I a partir d'ahí, pues, hi haurien moltíssimes coses que parlar. Nosaltres pensem que en aquest moment no se pot construir en vivendes, per exemple, en zones inundables. O sigui, ens pareix una bestiesa. Ens pareix que hauria d'intentar també construir-se en un plantejament territorial. Ens pareix bestial que les associacions de veïns, les federacions, la Federació de Veïns de València i altres organismes i altres assemblees de barri que han fet propostes sobre el tema dels espais per evitar que no n'hi haga acumulació de vivendes i que se permeta acumulació, bueno, enriquint-se una sèrie de gent, no? I que no n'hi haga un desenvolupament de l'espai acorde conforme plantegen, en fi. Ahí n'hi hauria un mogolló d'alternatives. El problema, en definitiva, no és tant que no n'hi ha alternatives, sinó el problema és que hi ha una voluntat política en aquest moment del govern valencià, de l'Ajuntament de València, però també del govern central i del conjunt, de manera que nosaltres fem un clam per a dir que el tema de l'habitatge no és un tema de beneficiar a uns o a altres segons estratègies polítiques o que un partit se pugui beneficiar en unes polítiques de vivenda. És necessari que hi hagi un plantejament conjunt per a rescatar la necessitat ineludible que tiene una vivienda, que es un dret, y que además, Ernesto, el dret a la vivienda cobija drets fonamentals como la seguridad o la intimidad de la gent, drets fonamentals com el tema de la possibilitat de tindre una unitat on tu puguis tindre un sostre i on els teus fills puguen desenvolupar un procés d'ensenyament, aprenentatge, en fi. No sabem ja què fer. La PA, en fi, tota humilitat, duguem PA València en concret des del 2010 en aquesta situació. Estem en el 2026. Si no es fa, nosaltres, de moment...
2: Preguem el carrer.
3: No, de moment estem molt contents de poder fer en les organitzacions que t'he comentat d'habitatge i en les plataformes que t'he comentat una gran manifestació del dia 6 reclamant un plantejament. I si això tampoc servís, caldrà fer més coses, ja veurem què, però caldrà fer, perquè és que el que no se pot, en serio, és que tu veges a una família, estic pensant en la última, en Luisa, estic pensan en una en personas, en Sonia, estoy perlán, él en Manuel el otro día, estoy pensando en familias en carne y osos que los tienen y no ya una alternativa, o la alternativa es, pues bueno, un hostal por 15 días o una semana, en fin, terrible, ¿sabes? O sea que...
2: Un desastre, José Luis.
3: Te agradezco moltíssim que nos puedes donar veu, porque desde luego nosotros no anem a parar y no y fem un clam a totes les organitzacions i a tota la societat per a eixir, per a estar al costat d'aquestes organitzacions que convoquem i que col·laborem en ella, en la manifestació, i bueno, i pensar que al final la gent més vulnerable i més, en fi, pues és la que és encara pitjor parada, però atenció, que ningú se crega que està lliure. En este moment ja hi ha quantitat de xavals que tenen i de xavales que tenen que estudiar en la universitat que no poden. Llavors està afectant-nos a unes amples capes de sectors de la classe treballadora de tota la societat, saps?
2: Clar que sí. Bueno, José Luis, t'agraïm molt haver-nos atès en el programa d'avui. Recordem la manifestació el dia 6 de juny, crec que m'has dit, no?
3: Sí, a les 19 hores en la plaça Sant Agustí.
2: Ahí estarem, i la proposta que t'ha fet, enviamos l'àudio i nosaltres li posarem música i farem una cunya per a difondre-la fins al dia 6.
3: Molt bé, vaig a passar la proposta immediatament a la comissió logística d'esta manifestació perquè siga una... En fi, la valorem molt positivament i agraïm la vostra disponibilitat.
2: Molt bé, José Luis. Pues bueno, fiquem el tema que mos has triat, Fernando Caro, Desahucio.
3: Molt bé,
2: i en això acabem el programa. Moltes gràcies, José Luis.
3: A tu, a vosaltres, companyes.
2: Adéu.
3: Adéu.
4: Artículo 47 de la Constitución Española. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.